0: 高局长，
1: 高局，
2: 这不刚开完年终会，局里给你们送点惊喜。
3: 花钱点，这个划算呀。
0: 至于吗？哎，哎，哎呦啊！
2: 新配的电脑，可不是每个部门都有。
4: 慢点，慢点，啊！
0: 行行行，
2: 别说我不照顾你们，我报告把手都写断了才批下来。
4: 谢谢高局啊！
5: 谢谢高局！
0: 谢谢高局！谢谢高局！
6: 怎能忘记旧日朋友心中能
3: 哎呀摇摇别掉键盘上
6: 旧日朋友
3: 心中
7: 哎呀
0: 又画面好看
7: 真好看啊
8: 古柱这里都有相机
3: 老舅你先等会儿我扫个雷要
8: 要不我
4: 啥雷呀、啊、你这一般人看见扫雷啊
9: 你给我整那个啥我看有纹丝方块
3: 找不着找不着
7: 你们这帮糙老爷们儿一点追求都没有那是不是得先拨号上网呀您弄给我看看
4: 哎有网吗
7: 有不是哥快到点了
3: 快
4: 你去那儿把我买那个蛋糕还有泡子给我拿上去啊上楼
3: 等会儿我干一下别乱动老兄别摸电脑啊
2: 我也来哎老兄这帮小孩起什么哄啊
4: 干啥局长
2: 来来来咱俩下一盘看你长进没有
3: 跟我整一盘啊
2: 整一盘行
7: 快点赵小光
3: 快跑快跑
4: 灵魂出窍
0: 灵魂出窍
3: 灵魂出窍
0: 灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍灵魂出窍